0: Hola, ¿qué tal? El vigente campeón de la Copa, el FC Barcelona, se enfrenta al Atlético de Madrid en esta final a las 9 en el Estadio Gran Canaria. El Barça podría ganar la duodécima Copa y el Atleti su tercera en esta competición. Las palabras de la jugadora del Atleti, Fiamma, en la previa.
1: Somos 11 contra 11, obviamente sabemos de la capacidad que tienen ellas, el equipo que son, pero también sabemos nuestras capacidades. Creo que bueno, que tenemos mucho potencial y que mañana es una final, o sea, vamos a ir con todo.
2: Gran partido entre dos de los mejores equipos del fútbol español. ¿Tenemos también más fútbol, Cristina? Hoy hay partidos de segunda división que contamos aquí en Carrusel.
0: Partidos de la jornada 40. Ayer Castellón 1, Cádiz 1. El Castellón que está en la lucha por permanecer en playoff y el Cádiz que quiere alejarse de la zona de descenso. Y Córdoba 1, Albacete 2. Derrota que aleja al Córdoba de sus opciones de estar en playoff. Y para hoy a las 2, Real Sociedad B, Mirandés. Dos partidos a las 4 y cuarto, Ceuta Málaga y Cultural Eibar, y 3 a las 6:30, Racing Valladolid, Almería Las Palmas y Granada Burgos.
2: Este fin de semana también tenemos motos, Gran Premio de Cataluña. ¿Cómo se presenta Montmeló?
0: Pues mira, días lluviosos en los que ayer se fue al suelo Jorge Martín, por lo que no estará entre los 10 primeros.
3: Esto así es nuestro deporte, días buenos, días no tan buenos. Lo importante es saber dónde trabajar. Ya tengo una oportunidad buena para también para tener más tiempo si consigo entrar y nada, y si no, pues a seguir remando.
0: Hoy tiene lugar la sprint a las 3, pero antes la clasificación a las 11:50. Pedro Acosta, que ayer fue el piloto más rápido de la jornada.
2: Cristina, gracias.
0: Gracias.
2: Y otra de las noticias deportivas de la semana ha sido la celebración del título liguero del Barça, que, más allá de lo futbolístico, nos dejó ese momento de la estrella azulgrana Lamine Yamal ondeando la bandera de Palestina. Eso molestó al gobierno ultra de Israel y ante esas críticas a Lamine Yamal salió el presidente Sánchez ayer para criticar el silencio de los partidos de derecha.
4: Estoy esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a un futbolista, a Lamine Yamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. ¡Menudos patriotas!
2: Bueno, y antes de irnos, tampoco queríamos dejar de contar una noticia que tiene que ver y mucho con Israel. Hoy se celebra el Festival de Eurovisión, que quizás a muchos de ustedes ni se acordarían ya porque este año la gran ausencia será precisamente España. Será sin duda una de las galas más políticas de la historia por ese genocidio en Gaza y en la que la organización ha censurado los mensajes críticos contra las matanzas de Netanyahu. Nos lo cuenta Lorena Carramolino.
5: Eurovisión llega en plena polémica por la participación de Israel. El festival tuvo que censurar los gritos de stop al genocidio que se escucharon al inicio de las actuaciones semifinales del cantante israelí. Fue durante la emisión en directo desde Viena. Por esta participación de Israel no van a acudir 5 países europeos: Eslovenia, Islandia, Irlanda, Países Bajos y España. Para esto nos encontramos diversidad de opiniones. Están los que les parece mal que nuestro país no participe.
6: Creo que debe ir porque es un festival musical.
7: Yo creo que tendríamos que estar allí del mismo modo que vamos a estar en el Mundial.
5: Y a los que consideran a Eurovisión como un lugar de reivindicación.
8: Nueva España, y hay que apoyar al final que está participando Israel de forma escarada.
9: Aunque Radio Televisión Española lo siguiera poniendo, no lo veríamos porque ya es una cosa que no se puede aguantar.
5: Eso
9: más,
5: sí, los datos muestran un claro posicionamiento de los eurofans. En la primera semifinal se perdió casi un 40% de espectadores. Luis Mesa, experto en el festival.
10: Si bien muchísimas organizaciones gubernamentales no han podido dar un paso hacia adelante para excluir a Israel de grandes instituciones públicas, Eurovisión no puede hacer lo mismo. La solución sería sencilla: volver a un festival donde no hubiese una injerencia política clara a través de un televoto masivo, pero al mismo tiempo sería un conflicto político de primer nivel.
5: Este año Eurovisión, que cumple 70 años, será la edición con menos participantes desde 2004. España llevaba formando parte del festival desde el año 1961.
2: Y con esta canción se estrenó en 1961 con esta canción de Conchita Bautista. De momento es todo. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que pasen un feliz sábado.
11: Radio Castellón. Cadena SER.
12: A veces heredar un piso es heredar un problema, gastos que no esperabas, decisiones que nadie quiere tomar, familia que se complica. En Best House lo hemos visto mil veces y lo hemos resuelto mil veces. Llámanos antes de que el problema crezca. Hablamos todos los idiomas, hasta el familiar. Best House en Ronda Mijares 45, Castellón.
13: ¿Tienes plan para el sábado 23 de mayo? La Coordinadora Valenciana de ONGD te invitamos a nuestra Feria del Comercio Justo, la Cooperación y la Economía Social. Desde las 17 horas en la Plaza de Lord dels Corders tendremos música, talleres infantiles, tarot y puestos de comercio justo. Más información en cvongd.org. Colabora la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castellón.
14: Un año más arranca Excelec, el encuentro del sector eléctrico de Castellón. El viernes 22 de mayo, visítanos en el Palau de la Festa y entérate de las últimas novedades. Con más de 40 expositores, nos encontrarás de 8 y media a 14 horas. Ah, y acceso libre para profesionales relacionados con el sector. Excelec, infórmate e inscríbete en excelec.es. Organiza la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos de Castellón.
15: Del 15 al 17 de mayo vuelve Onda Flamenca, una experiencia que llenará la ciudad de arte, duende y emoción. El Raval de San José y la Fondedín serán el escenario de 3 días de música en directo, con artistas como La Cabra Mecánica y Una y Nos Vamos con Fran Rivera. Consulta toda la programación en onda.es. Ayuntamiento Onda.
16: Hay relaciones que sabes que no funcionan, pero siempre vuelves.
17: Tu gotera es una relación tóxica. Promete que no volverá y cada invierno aparece. En TAR, tu asesor de reformas, no prometemos, lo solucionamos de raíz. Visítanos tuasesordereformas.es. Con TAR, las goteras se van a acabar. Un tartar de soluciones.
18: Bon dia. Productes lletjos, però amb eixida comercial?
19: Ultraprocessats que no són tan roïns?
18: Coca de taronja?
19: Etiquetes de vi?
18: Preguntes.
19: La Llavor respon.
20: La Llavor. Juan Magraner.
21: Molla de pa, però en anglès. Així es diu el projecte europeu. Projecte al que participa AINIA i que aposta per eixir al pas d'eixa cultura de productes igualets i bonicos. Aliments amb imperfeccions estètiques que poden reduir d'entrada el desperdici. Jesús Martínez, del Departament d'Investigació de Mercats d'AINIA, bon dia.
22: Hola, buenos días, ¿qué tal?
21: Estem davant un repte que diu molt d'una societat. No m'agrada l'aspecte, no m'ho menge. No estem parlant de res més que de l'aspecte. I resulta que bona part de la població europea diu que no fa ascos a aliments elaborats amb ingredients de matèries primeres amb imperfeccions.
22: Sí, efectivamente, así es. Hay unas normas de estándares de calidad, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, como a nivel privado, y estas normas, pues al final, hacen que algunos productos que están en condiciones óptimas de consumo no puedan llegar al consumidor. Sin embargo, en este estudio que hemos realizado, que hemos hecho con 7 países europeos, donde hemos trabajado distintos centros tecnológicos, universidades y empresas, sí que uno de los resultados principales del estudio ha sido, pues, efectivamente, que el consumidor sí que acepta este tipo de productos siempre y cuando se cumplan determinadas características. Por ejemplo, una de las conclusiones principales es que el consumidor, más allá de la estética del producto, lo que busca es seguridad, que haya la misma calidad que un producto estéticamente que se vea bien, y de sabor que esté bien. Es decir, lo que se hace es interpretar el aspecto del producto como lo que se espera encontrar en el producto, en cuanto a calidad, seguridad alimentaria y sabor.
23: O sea, que encara hi ha esperança de no rebutjar estos aliments. Però, clar, com es pot superar ese rebuig d'una part dels consumidors? Jo crec que ahí pràcticament estem tots davant dels productes, això, que no compleixen amb aquests determinats cànons estètics.
22: A ver, una de las conclusiones que ha salido en el estudio es que, a ver, efectivamente no hay rechazo, o sea, la población lo acepta. De hecho, hay una proporción bastante elevada, creo que era 3 de cada 4 consumidores o algo así, que ya habían probado, han comprado en alguna ocasión alimentos con imperfecciones estéticas y que volverían a comprarlos, declaran que volverían a comprarlos. Entonces, en el estudio sí que se han detectado una serie de factores que pueden influir en la intención de compra de este tipo de productos, y principalmente, pues es lo que comentaba antes, o sea, no plantearlos como productos de menor valor, sino productos que tienen la misma calidad, que tienen la misma seguridad y que tienen el mismo sabor. Sí que es importante que, hicimos tres metodologías en el estudio. Hicimos un estudio cuantitativo, una encuesta, luego hicimos focus groups con consumidores en diferentes países europeos y también con operadores de la cadena alimenticia. Y una de las cosas que decían los consumidores es que para ellos no les importaba que un producto se viese con irregularidades, con diferencias de formas. Es decir, si ven un producto con una forma no estandarizada, ellos pueden interpretar que dentro del producto tiene calidad, sabor y seguridad. Sin embargo, aspectos como manchas, golpes o deterioros, esto sí que ya generaba una barrera que es más difícil de superar.
0: Total, que amb tot això estem davant una doble oportunitat. Doble, diria jo, perquè per una banda es pot donar eixida a productes que avui acaben molts en el FEM, això per un costat, i per altre perquè s'obri també una finestra d'oportunitat a la indústria.
22: Sí, efectivamente, este tipo de productos tienen salida porque, como se ha podido ver en el estudio, y bueno, hay más publicaciones que hacen referencia a esto, a que el consumidor en realidad sí que aceptaría este tipo de productos o los acepta, si bien hay que enfocarlo de una manera que las posibles barreras que hayan, como las dudas de seguridad o de calidad, se puedan superar. Y luego también algo que nos salía que era bastante interesante era que a la hora, por ejemplo, de tener este tipo de productos en el establecimiento de venta, muchas veces se coloca en un lugar apartado, con un precio diferente. Es decir, al consumidor ya le estamos enviando el mensaje de que este producto tiene menos valor y por eso lo tengo aquí al lado y le he bajado el precio. Entonces, una de las cosas que sí que sería interesante sería darle valor, porque en realidad el producto tiene valor, y tratarlo como un producto con buen sabor, con calidad y que es seguro para el consumo.
0: ¿Pero el mateix valor que el producto estéticamente bonico?
22: A ver, a nivel precio, los consumidores sí que demandaban, tanto en el estudio cuantitativo como en los cualitativos, que les parecía adecuado una bajada de precio. En cuanto al valor, me refería al valor del producto en sí, no al valor económico, sino que es un producto tan válido para el consumo como un producto con un estándar estético del que es más aceptado hoy en día.
23: Juan, abans del programa parlaves del Yayo Juan,
0: sí,
23: Yayo que deia una dita, no?
0: Sí,
23: una dita. Dita al final del programa, però dis-la tu perquè em fa molta gràcia.
0: Agafa les que tenen picades de pardalet, que són les més dolces.
23: I realment ho són, és a dir, que és producte que està molt bé, no? Encara que estèticament no agrada massa, no? Eixa tomata lletja, per exemple, de la taronja, que està bruta, etc. Bona part dels cítrics, quan fa vent, ja acaben en la indústria del suc. Clar, tot això amb menys preu per al productor. No?
22: Sí. Sí, a ver, otro de como estabas hablando de zumo, otro de los aspectos también que hemos evaluado en el estudio ha sido aquellos productos que no pueden tener salida como un producto en sí, darle una valorización a través de otros productos. Entonces, se diseñaron una serie de conceptos en este estudio que estaban basados en cítricos, en limas, en pescado, en carne, en huevos. Entonces se diseñaron una serie de conceptos para darle una salida al mercado sin ser el producto primario. Y otra de las cosas que se vio es que los productos más aceptados por los consumidores son aquellos que tienen un menor componente técnico y que son más enfocados a lo que son frutas y verduras. Por ejemplo, purés de frutas, zumos de frutas y demás.
0: Però clar, a menys preu per al productor, que és el que estàvem dient. Això no sé jo si és just que al final el productor pague un temporal de vent, quan aquest producte és perfecte, es pot menjar perfectament i l'únic problema que té és que s'ha ramejat i està lleig.
22: Sí, efectivamente. Pero bueno, en cuanto a lo de la bajada de precio, no te estaba hablando, no creo que el consumidor vaya en esa línea de querer bajar el precio al productor, sino más ellos encontrarlos a un precio más económico. Evidentemente hay una cadena y posiblemente pudiese llegar al agricultor, pero bueno, yo me tengo que ceñir a los resultados que me han dado el estudio y normalmente el consumidor... En todo momento, tanto en la investigación cuantitativa como cualitativa, un alto porcentaje han mencionado que les parecería adecuado que tuviesen un precio más ajustado.
23: I si no, els productes lletjos, com estem comentant al llarg de l'entrevista, se'n van per a sucs, per a fer purés, és a dir, d'alguna manera continuen estant devaluats. Que sobre el paper està molt bé i la idea està molt bé, però al final que estem en un sistema de... desperdiciar els aliments i, en fi, això s'ha de canviar, no?
0: No, diu molt d'una societat, com dèiem al principi, no? El fet de que n'hi hagi un percentatge de consumidors que no estiguen disposats a menjar un producte perquè no els agrada l'aspecte que té.
22: I... Sí, bueno, hay otro tipo de productos también, como por ejemplo, es lo que decía, un producto más primario que no está tan elaborado, como por ejemplo en el estudio hemos evaluado también las zanahorias, que las zanahorias es un producto que puede tener diferentes formas, diferentes tamaños, incluso tener la forma de V de dos zanahorias. Entonces, este tipo de productos sí que es verdad que son más aceptados, porque como decía al principio, el consumidor lo que plantea como barrera son las dudas de que el producto no sea seguro o no tenga el mismo sabor que espera. Entonces, una zanahoria, aunque tenga deformidades o no tenga una forma estándar, sabe que ese producto por dentro tiene el mismo sabor y la misma calidad que un producto que tenga una forma más estándar. Entonces, ese tipo de productos sí que es verdad que son más aceptados, que generan menos rechazo o menos barreras.
0: Acabem positiu, toca fer pedagogia per fer entendre la gent que encara que siga lleig està bo i, per una altra banda, que s'obri una porta per a que la indústria puga aprofitar aquests productes i, per una altra, per evitar aquest desperdici alimentari. Jesús Martínez, enhorabuena, moltíssimes gràcies.
22: Gràcies a vosaltres per dedicar temps a aquest tema.
0: Un mateix producte i característiques diferents. Agafes l'etiqueta i posa, per exemple, pimentó.
23: Val.
0: Però estem davant l'etiqueta d'un producte ultraprocessat. Anem a dir, una pizza. Puri García, bon dia.
1: Bon dia.
23: A veure,
1: què tenim avui?
23: Quina diferència n'hi ha entre el pimentó que comprem fresc i el de la pizza, a banda de que evidentment ja ha sigut cuinat?
1: És que ahí n'hi ha molt que parlar, Quique, no? Perquè tu vas a una tenda, agarres uns pimentons i t'esportes a casa. T'esportes a casa i dius, ai, vaig a ficar-los en una pizza. Uh-huh. Què fas en aquest pimentó? El talles i ho fiques directament en la pizza? O fiques el pimentó al forn, el torres, i després quan està torrat dius, ara el fiquen en la pizza, no? Clar, ese procés que tu has fet de ficar el pimentó en el forn i després ficar-ho dins de la pizza, això és ja un procés de transformació del pimentó, i aleshores ja tens un processat d'aquest pimentó.
23: Uh-huh.
1: De tota manera, n'hi ha empreses o n'hi ha, sí, empreses de transformació d'aliments que el que passa és que tu tens pimentons, estàs fent els pimentons per a conserva, i el que passa és que tu tens un malbaratament alimentari, no? Tens trossos que els has llevat, que no són interessants, etc. Eixe producte, tu el que pots fer és també fer una transformació. Per exemple, es fas a trossets i després es fiques un gelificant, per exemple, un gelificant tipus gelatina o pot ser alginat o un altre, i tu el que tens és com una massa que després la desseques o la forneges i tens com un paper de pimentó, no? Com un bescuit, però de pimentó. I tu el talles a trossets i després ho fiques dins de la pizza. Clar, aquest procés és un altre procés. Hem torrat el pimentó o l'hem tallat, després l'hem triturat, hem ficat este additiu i després tenim esta banda que puc tallar-la i ficar-la a quadrets en la pizza. I aleshores és
23: tenim
1: un
23: processos,
1: tractament
23: ja, clar.
0: No, clar, és
1: de
0: que
1: processos.
0: Això és ultraprocessat, clar.
1: Ets un doble processament, no? Per exemple, o un triple processament, dependís del tipus de producte, se fan uns processos o un altres.
0: Però, sí.
1: A mi, lo que... sí, digues.
0: No, que t'anava a dir, ja sabem d'un cas concret, el cas del pimentó, però,
1: sí.
0: Per exemple, perquè, tot això que acabes d'explicar, perquè hem de fugir dels ultraprocessats, perquè sembla que són superroïns, o estem enganyats?
1: Lo que pasa es que n'hi ha tota una mitificació, no, dels productes alimentaris per a coses bones i també per a coses roïnes, no, de tots els productes. I hem parlat moltes voltes d'aixos mitos. La qüestió del ultraprocessat és que ha sigut com un, diguem, com el dimoni en els últims anys en les xarxes socials, no?
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, el concepte d'ultraprocessat és un concepte que ens ve importat del Brasil, d'un professor universitari que estava fent la seva investigació en epidemiologia, i fent la investigació en epidemiologia classificar ell els aliments, com li va pareixer en la seva recerca, i va dir, n'hi ha els aliments frescos, els que estan transformats i després els mínimament transformats i després els que estan ultraprocessats, és a dir, que tenen un processament més complexe. Aleshores, hem agarrat això i hem dit ultraprocessat, roïn, tot roïn, tal, és molt perillós per a la salut, etc. No? I a la legislació europea, si ho traslladem a la legislació europea, hem dit que este concepte és del Brasil. En Europa no es reconeix el terme ultraprocessat en la nostra legislació.
0: Toca.
1: Nosaltres tenim una classificació dels aliments en games, no? Tenim la primera gamma, que són els aliments que són frescos, la segona gamma, que són els aliments que estan en conserva, la tercera gamma, que són els que estan congelats, i ja siga ultracongelats, o les conserves d'una manera o d'una altra, o semiconserva, la segona gamma. Després tenim la quarta gamma, que tot coneguem les amanides que estan ja preparades, que estan mínimament processades, que estan ficats dins d'una bolsa en atmosfera modificada o a buit. Això seria la quarta gamma, sense processament, i tallat, tan sols el tallat i ja està. I després tenim la quinta gamma. La quinta gamma nostra són els productes que tenen un processament industrial per tal de garantir la seva seguretat, etc. No? Que estem més relacionats amb els plats que ja estan preparats, etc. No? Envasats a buit, que ara estan creixent una barbaritat.
23: O sigui, que l'ultraprocessat que tenim en ment del que seria un producte processat, el que tots pensem ultraprocessat, en realitat seria la quinta gamma nostra, o paregut a la quinta gamma nostra.
1: És paregut, no? Perquè n'hi ha productes que són... El concepte que nosaltres ara estem ficant en ment d'ultraprocessat és un producte que és un producte industrialitzat, que té un tractament industrial, és a dir, que està processat d'alguna manera, no tan sols com en la quarta gamma, que és tallar-ho i ficar-ho dins d'una bolsa, sinó que és tallar-ho, ficar-ho en una llandeta, després tancar-ho, ficar-li una sèrie de productes per a garantir la seguretat alimentària, etc. Què passa? Que n'hi ha productes perquè el consumidor, que també tenim molt de culpa d'esta transformació, tu quan vas a un supermercat i compres un producte, tu el que mires principalment, i el que diga que no és mentira, és el preu del producte. Desgraciadament, és el preu del producte. I clar, si tu tires a agarrar productes que són més econòmics, per tindre una qualitat i una seguretat alimentària i perquè aquest producte estigui en el mercat un any, que tu dius, a què vols un any el producte en el mercat, però el consumidor demana que els productes tinguin una vida útil molt llarga. Aleshores, per allargar aquesta vida útil, tenim que afegir una sèrie de productes que garanteixen que en aquesta vida útil el producte va ser sa, segur, que no va tindre cap problema quan tu, dins d'un any, obris aquest paquet i te menges el que n'hi ha dins. Però, a banda de tot això, el que tu vols no és que aquest producte sigui sa, segur, sinó que tinga la mateixa textura que quan te l'ha comprat el primer dia. Aleshores, totes aquestes coses que nosaltres, com a consumidor, demanem, la indústria té que garantir que es complisquen, perquè si no, no venen els seus productes, no? I aleshores diem, no, és que este producte té un mogolló d'additius i té un mogolló de productes que fan, clar, més greix. Per què? Perquè tu vols que siga la mateixa textura tobeta que quan tu has comprat el producte. Jo sempre fico el mateix exemple en les magdalenes. Tu vaixes al forn de baix de ta casa, compres les magdalenes i al dia següent, si en València estan més seques...
0: Sí. Sí,
1: i tu dius, clar, és que s'han secat, no passa res, perquè són tradicionals, no? Els hem comprat, les ha fet l'home o la dona per la nit i jo les he comprat pel matí. Tu vas a un supermercat, compres unes magdalenes i vols que dins de dos mesos, però és que tu vols que dins de dos mesos, quan t'obris el paquet de magdalenes, estiguen igual.
0: Clar.
1: I com fa això la indústria alimentària? Té que afegir una sèrie de productes. Aleshores, nosaltres hem fet que també la indústria vaya acoplant-se a les nostres necessitats o a les nostres preferències, no?
0: Clar, al final de la carrera hem d'anar a per una qüestió de lògica, com estàs explicant, allò que és més natural, clar.
1: Clar, si llevem... Però és que en la indústria, si nosaltres exigim a la indústria que també els productes siguin més natural, o sea, més tradicionals, per exemple, el que tenim que assumir és que aquest producte no tindrà aquesta vida útil tan llarga.
0: Claro.
1: Entonces, assumim que nosaltres anirem, comprarem això i tindrà 15 dies de vida útil, no altres 3 mesos o un any, no? Aleshores, avui n'hi ha tecnologia, afortunadament, per anar llevant, i també s'està estudiant, per anar llevant tots aquests additius que diuen que són d'ultraprocessat, i aleshores fer més simple aquests productes que són complexes perquè hem demanat que siguin d'una determinada manera. N'hi ha tecnologia, però això es paga en preu.
0: Evidentment. Puri García...
1: No son políticamente correctas.
0: No. Puri García al natural, sense cap procés, com toca. Puri, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Avui me toca a mi. Jo ja m'ha posat del davantal, ja estic així, disposat a tot. Santi Hernández, bon dia.
3: Bon dia, com estem?
0: Pues així, disposat a ajudar-te a fer no sé el què, però jo estic preparat. Què toca avui?
3: Pues mira, anem a fer algo dolcet. Anem a fer una coca de taronja.
0: Toca. A veure.
3: Sí? Vinga, anem allà. Pues mira, avui en dia tu saps que les xarxes socials està plena de gent fent receptes i vaig veure una en el que la veu tan senzilla que dic, mira, anem a provar. I res, és tan senzilla com agafar una taronja d'aquestes bones, una navelate, una que estan ara dolcetes i demés, i el que anem a fer és anem a pelar-la, val? Encara que hi ha receptes que la claven sencera, no t'ho perguis.
0: Sí.
3: Però anem a pelar-la i anem a ficar tota la que és la taronja, de trossejar, val? En companyia dels ous, tres ouets, i el que anem a fer és a ficar el sucre i anem a triturar tot això.
0: Quant de sucre?
3: Anem a triturar-ho bé. Pues anem a veure, són uns 200 grams aproximadament, d'acord? De tota manera, tu ja saps que després a la web anem a ficar totes les quantitats perquè la gent pugui seguir-ho pas a pas. Aleshores, anem a triturar-ho bé perquè estarà la pulpa de lo que és la taronja i de més. I n'hi ha que triturar-ho molt bé. Una vegada tenim això, és tan senzill com afegir lo que és la farina, tamisaeta, anem a tamisar-la perquè s'agarfe millor, anem a ficar-li oli de semilles i un gotet, d'acord? I després el que és la pols esta de fornejar, sí. per ajudar-li a pujar.
0: Per a que puja, si no puja.
3: Efectivament. I si tenim una batidora, fantàstic, en el que això ho oxigenem i li donem una miqueta d'aire i el que anem a fer és batir-ho bé, tot, i el forn, que el tindrem calentet ja abans, a 180 graus, d'acord? Agafarem després una safata que puguem col·locar el que és la mescla, jo el que és la bandejeta la vaig a forrar en paper de sulfuritzat, de sí. forn, i res, simplement el que en tirarem serà tota aquesta mescla que hem preparat, l'anem a tirar tota per damunt, dins de la... de lo que és la safata i res, i la ficarem al forn uns 40-45 minuts.
0: A 180, has dit, no?
3: Al forn. A 180 graus, 200, cada un coneix el seu forn i més o menys sap. I res, simplement...
0: Atén una cosa, i com, és una coca clàssica, una coca en llanda clàssica. Tu no li poses, no li posen per damunt un poquet de sucre i un poquet de canella?
3: Pues en este cas, no. Així el que se sol fer... el que jo he vist a les receptes estes és que el que fan és que poden fer un almíbar amb un suc de mitja taronja, que és el que t'anava a comentar, i el que fas és que una vegada el treus del forn, posi així almíbar que tu has preparat o espècie d'almíbar amb el suc de mitja taronja, el que anem a fer és a tirar un poquet per damunt per a que s'empape i que quede ben jugoseta.
0: I com fem aquest almíbar?
3: Pues res, simplement el que anem a fer, en vegades de ficar aigua, anem a ficar sucre amb la taronja, li anem a pegar unes voltetes en una paelleta perquè se dissolga bé i se sucre. Efectivament, no anem a esperar que evidentment que se caramelitze, simplement que apareixi una miqueta de filet i res, i simplement se tira un poquito per damunt i fantàstic. La veritat és que s'empapa una miqueta, queda més banyaeta la coca i més fàcil de menjar. I amb un sabor, pues, com de taronja, però a base, ja no estem parlant d'una ratlladura, estem parlant d'una taronja sencera.
0: Sí, i a més, si deixem la pell, pues tindré aquest punt amarguet, i si no deixem la pell, pues pararà més dolceta.
3: Efectivament, tenim les dues opcions, perquè ho he vist de les dues maneres, i crec que les dues maneres li van bé, com que si li vols ficar la ratlladura de tota la taronja i no ficar-li la pell, també és una opció. Però la veritat és que sí que és de veres que tenim receptes molt senzilles com aquesta, que se fan superràpides i que després se trauen d'un dos de juny, un berenar, per als xiquets, per als adults, per a tots.
0: I ho deies tu adés, però ara ho anem a recordar. Evidentment, està en el nostre web, però també en trobem les quantitats i com fer la recepta. On, Santi?
3: Pues, com sempre comentem, amb Quique, pues, a la web unarecetaenrecuerdo.com, ahí podeu trobar tot el que són les fotografies, el pas a pas, les quantitats exactes, val? Per a que vos isca una coca igual de bona com la que feia jo.
0: Santi, no sé si m'aproves com a pinxa de cuina.
3: A veure, tens que tastar algo. Quique no li pega per fer moltes receptes. Ho veurem tu, si em prepares alguna i em dius, Santi, he provat això. Aleshores, t'aprovaré.
0: Val, perfecte, doncs pues prenc nota i el pròxim dia que parlem promet vindre en la feina feta, en els deures fets. Santi Hernández, gràcies. Gràcies, sí, bon dia.
3: Una abraçada, Juan. Adéu.
4: Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
4: Anem a parlar de vi en esta secció que dediquem totes les setmanes a parlar d'este sector i, concretament, avui ens centrem en aquesta coseta que n'hi ha en les botelles que passem... Bueno, a veure, normalment el que ens atrau és el nom del vi, però hi ha una informació que està ahí i que és molt important. Anem a parlar de l'etiquetatge de l'etiqueta del vi, però el que ens importa és la informació que conté.
6: Exactament.
4: I que n'hi ha una que és obligatòria per la normativa.
6: Eso
4: i l'altra més voluntària, podríem dir.
6: Sí, a nivell europeu, bueno, en quasi tots els països productors, pues les botelles de vi pues porten una etiqueta. Però sempre n'hi ha una informació que deu de ser obligatòria, no? La més fàcil o la que tot el món mira moltes vegades és el grau alcohòlic.
4: Sí, sí, el percentatge.
6: Entonces, normalment n'hi ha és un percentatge volumètric, és a dir, que en una ampolla de 0,75, pues si tenim 13,5% d'alcohol, vol dir que, bueno, pues que la resta és altra cosa, no? Uh-huh. Aigua o suc. Després, el contingut. Les botelles habituals són de 0,75, encara que podem veure formats pues, de 375 o doble, de doble tamany d'una botella normal, que li diga Magnum, que és un litro i mig, o de 3 litros una doble Magnum, ja quan la família és numerosa.
4: Això ja és menys comú.
6: Per supost, qui fa el vi? És a dir, nom, direcció de l'embotellador o productor... Pues el celler, la cooperativa, o elaborat per, o embotellat per, al final, qui és el responsable del producte. Després, un origen, no? Pues denominació d'origen València, o indicació geogràfica protegida de Castelló. També té que estar present en l'etiqueta, també, és el lot i la traçabilitat. Al final, és un producte que es ven en alimentació o està considerat com un producte, entre cometes, alimentari i té que saber... Pues,
4: que hi ha un seguiment de tot el procés.
6: Perquè pot haver algun problema en l'embotellat o pot haver algun... Algo que d'alguna manera pues, el productor puga localitzar el lot. I una declaració de Allergens que normalment el que tots hem trobat i molta gent diu la culpa és de sulfitos. Sulfitos.
4: Sí.
6: Sulfitos és un conservant. Naturalment el vi ja produeix sulfits, però bueno, pues normalment se li afegeix
4: es poden afegir, sí.
6: Una quantitat que està reglada per a que el vi pues, no es llença a pedre.
4: Tot això és la informació, diguem-ne, obligatòria per normativa.
6: Exactament.
4: Però després podem trobar informació addicional dins de l'etiquetatge de la mateixa etiqueta o darrere, en fi.
6: Clar, no n'hi ha un manual de què pots ficar i el que no en el vi a banda de...
4: Una etiqueta més gran tindrà més informació.
6: Exactament,
4: no?
6: Pues, per exemple, la varietat de raïm, no? Podem veure ahí que és una Boval o que és una Garnatxa, jo que sé, una Merceguera, una Chardonnay. Uh-huh. Quan una varietat està per damunt del 75 o el 85%, pues això és la que mana. Per exemple, podem tindre un 85% de Boval i a lo millor un 15% de Merlot. I diguem que és un vi de Boval, no? Però, bueno, cada denominació d'origen té la seva normativa. Una cosa que normalment figuen tots, sí, és l'any de la collita. El vi de l'any pues, portarà l'any anterior a l'any que el comprem, uh-huh, perquè normalment si la verem es fa en a final de l'estiu, pues els primers vins comencen a eixir o final del mateix any o a l'any següent. Notes de tast o perfil aromàtic, que bueno, moltes vegades te fica, pues este vi té aromes a furis roxos o a...
4: Algú ja s'ha encarregat de fer el tast i de posar-te i de seguir conclusions.
6: No? També una recomanació de servici o de maridatge, no? Pues, este vi té que servir a una temperatura de 14-16 graus, per exemple, un consum òptim, per exemple, pues, en un cava normalment, després del desgorjament, pues en menys d'un any hi ha que consumir-lo, no? I després si marida pues, en carrotxes, en formatges, en pasta. Altra cosa que anem a trobar-se quasi ara s'està trobant en quasi totes les botelles és si és un vi que ve d'agricultura ecològica.
4: Val.
6: Normalment hi ha una certificació i com així, per exemple, en la Comunitat Valenciana exportem molt i en molts països de la Unió Europea és molt important. Uh-huh. Inclús, que jo ho he trobat en moltes botelles i és una marca que es diu Demeter. Ajá. I jo pensava lo del Demeter i dic, això és, a, jo que sé, algun supermercat o alguna cosa. I no, és que podria resulta ser que ha sigut produït, tant el raïm com el vi s'ha fet per els mètodes biodinàmics de la lluna, de la plantació, i després lo del comerç just, el fair trade, que bueno, pues també, pues si és un vi que ve de fora, pues que les que hem pagat al productor lo que correspon.
4: Ben parlat de l'etiqueta, de la informació de que ha d'aparèixer per normativa, una informació que també pot ser addicional, però després en moltes botelles està la contraetiqueta que va darrere.
6: Exactament, sí, en la contraetiqueta pues n'hi han, per exemple, les varietats en percentatges, pues te puc ficar això. Si té sucre residual, inclús, bueno, pues si és el número de botelles, no?, que es produeixen, pues sí. Esta és la 3.000 de 4.500, pues també és una informació. I ja per fi pues tenim el marxam o la contraetiqueta de la denominació d'origen, que ahí pues bueno, això ja parlarem en un altre programa,
4: perquè dona per a
6: cada denominació d'origen té les seues normatives.
4: Però bé, ja tenim treball per analitzar una miqueta més, o saber analitzar la etiqueta i tota la informació que ve en aquestes etiquetes del vi. Javier, moltíssimes gràcies.
6: Pues moltes gràcies i fins una altra.
7: Horatge, ràpidament, que anem apretats.
4: Pocs núvols al principi, però després amb nuvolositat d'evolució amb el pas de les hores. Les temperatures màximes que pujaran a l'interior i no variaran massa al litoral. El vent moderat al nord, inclús atenció amb ratxes fortes. A la resta, vent fluix. I per a demà, també núvols d'evolució que podrien deixar alguna precipitació per a vesprada a l'interior nord i pujaran les temperatures mínimes, les màximes que per a demà tampoc variaran massa.
7: Cabladita?
4: Clar que sí. Qui treballa la primavera, prepara un bon estiu.
7: Au!
20: La Llavor. Cadena Ser.
8: Con Pepa Blanes.

0: Vivir Castellón con Ángela Berlanga.
1: A la Fira del Vi de les Useres cumplim 12 anys. T'esperem els dies 23 i 24 de maig amb cates programades, degustacions, dolços, exposicions, productes gastronòmics i activitats per a totes les edats. Els dies 23 i 24 de maig brinda amb nosaltres a la Fira del Vi de les Useres. Tradició, sabor i gastronomia. T'esperem.
2: Restaurante La Gru.

0: puesto
1: a vivir Castellón con Ángela Berlanga.
2: Y de fiestas va la cosa, porque es que tenemos la provincia de Castellón en plenas fiestas en muchos rincones. Y la primera parada la hacemos en Almasora, concretamente en las fiestas de Santa Quiteria, donde hemos podido hablar con su concejal de fiestas, Arturo Soler, que nos invita a disfrutar de las mismas.
3: Bueno, pues hombre, afluencia com sempre, que Almasora sempre té moltíssima, molt de tiró a l'hora de que la gent acudisca a tots els actes, ve molta gent, entonces, pues bueno, esperem que l'oratge mos dice respirar i que mos dice que les festes vagin en el seu ritme, i no res, que la gent s'ho passa molt bé, clar que sí, per això són les festes.
2: Bueno, les festes de Santa Quiteria són molt esperades per el municipi, també per els municipis del voltant que venen a visitar-vos. Qual diries que és com les activitats o l'activitat principal a destacar durant aquesta setmana?
3: Home, a veure, evidentment les calderes, i ara més que són d'interès turístic autonòmic, el dia de la nostra patrona, el dia 22 de maig, claro, és l'acte, diguem, més ressenyado, més destacat, evidentment la missa, la professó, claro, el dia la mascletà, sobretot, i pues claro, el més esperat jo suposo que serà per tots, pues, volguem-nos així en el tema dels bous al carrer, que a Almasora, pues bueno, té molta, sí, no, ja no sols tradició, sinó molta raïl de lo que es la festa del bou al carrer.
2: Uh-huh. A més, també me deies, en la gastronomia destaquem aquest dia de les calderes, és un dia molt especial on podem dir que tot el municipi està volcat per aquest menjar, que esteu ahí tots junts, també en esa germanor. Uh-huh. Què seria de les festes d'Almasora sense aquestes calderes? No l'imaginaríeu?
3: A veure, jo tinc 58 anys i no me sap mal dir-ho, i jo m'ha criat en això, entonces jo no ho concebiria, no ho entendria.
2: Claro.
3: És lo que n'hi ha, no te puc dir altra cosa. Jo pense que és una de les més emblemàtiques, on també ja no sol és el fet de donar ixe plada o ixa cassoleta d'arròs, no? És el fet de lo que significa, el significat de lo que té el dia de les calderes per a tota la gent que mos sentim almasorins, no? Que mos representa, en el sentit de que Almasora, pues, és un poble solidari, és un poble amable, és un poble que acollís a tota la gent, i que, bueno, pues, que això també representa el significat de per què se van fer aquestes calderes, no? I simplement les festes són el punt d'encontre per a

0: Y con este sonido de las campanas hoy llegamos al punto de vista festera acompañados de Rosana Blasco. Rosana, ¿qué tal?
1: Molt bé, doncs bona vesprada. I suposo que als nostres oients els haurà sorprès de moment escoltant la sintonia i les campanes que s'han colat. Però és que avui, Àngela, avui tenim l'estudi ple, perquè a part del nostre convidat és que avui tenim així a Maria, Bisana, Cristina, Joquina, Doloretes, que són precisament totes aquestes campanes del Fadrí que estem escoltant. I són les campanes que van sonar fa molt poquet a través de tot aquest treball inestimable que fan el Gremi de Campaners de Castelló quan van rememorar aquest toc de campanes que fa 102 anys en la coronació de la patrona de Castelló, aquell 4 de maig del 1924, va sonar. I és que avui, precisament, Àngela, avui anem a parlar de campanes, però unes campanes molt especial, unes campanes graueres, campanes que miren a la mar. I per això tenim amb nosaltres a Pablo Solsona, ell és el membre del Gremi de Campaners de Castelló i ens parlarà d'això, de com ens conten, com ens criden les campanes. Pablo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, benvingut.
2: Gràcies, moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs anem a veure esta nit el privilegi que anem a tindre amb tot el món que s'apropa al Grau de Castelló i que vaig a veure aquest espectacle únic del Campanar de la Mar. Tot el que ens recordarà, perquè precisament aquests 25 anys del campanar ens parlen de moltíssima història i les protagonistes són les nostres campanes. Què podíem dir? Què són per vosaltres els campaners, la gent que ho heu recuperat? Què són les campanes?
2: Pues mira, les campanes al final és un mitjà de comunicació i és, bueno, diguem, el primer moment. Tu penses en festa i penses en campanes, però també penses en qualsevol situació, ja siga dolenta o ja siga festera o ja siga o d'alegria, i també penses en les campanes. Vull dir, al final, des de temps ancestrals mos hem guiat la població per les campanes. Per tant, és una cosa que per molt noves o molt antigues que siguin, les campanes són molt importants.
1: Tan importants com per a que tot els seus espectacles i se programa vagi en torn a aquests 25 anys, perquè des del Gremi de Campaners s'està tractant de recuperar i sobretot fer una tasca molt important, la de difusió, la de donar a conèixer. Jo he estat per ahí documentant-me i he vist ahí en unes fotos que cal dir-los, si tenen oportunitat busquen també en les xarxes socials, perquè també el Gremi de Campaners té les seues xarxes socials, i a mi el que m'encanta personalment és veure les camisetes xopes de suor quan acabeu de fer un concert de campanes, perquè li doneu tot, li doneu cor, li doneu força, li doneu ànima. Com transmeteu això moltes vegades quan vos visiten xiquets o gent que els conteu?
2: Pues mira, al final, quan estàs tocant campanes és com una adrenalina. És com una, moltes vegades, la sensació de fer un esport de risc o fer una cosa, bueno, és una cosa que t'agrada molt, no? L'adrenalina, l'emoció, que al final, quan has acabat, acabes cansat. Però per més esforç o menys que hagis fet, acabes cansat. Vull dir, és una adrenalina, és una sensació que no se pot descriure en paraules. Sí, i moltes vegades els campaners mos costa també expressar-nos en paraules. És que són les campanes les que es expressen també per nosaltres. Vull dir, nosaltres, el campaner transmetís una emoció gràcies a la campana. Per tant, moltes vegades els campaners també som gent de poques paraules.
1: Perquè acompanyeu a aquests tocs de les campanes.
2: Així és, sí, sí.
1: I precisament en com ens parles les campanes, no? Pues, tot el món li ha sonat que n'hi ha diferents tipus de tocs. Tu feia referència, el punt de vista fester d'avui, d'este dissabte 16 de maig, vol retre homenatge tant a vosaltres com a tots aquests sons i aquest llenguatge de les campanes. Així no, molt ràpidament. Jo me'n sé alguns, però he tingut que buscar, però jo me'n recordava el que diem a ma abuela, que diem, mira, ja toquen al vol les campanes, o ja toquen a morts, o quan volteja ara les festes moltes vegades i se volteig rítmic, enèrgic de les campanes. Tu ens has portat també el volteig de les campanes que escoltarem també este dissabte en el Grau, les campanes d'aquest campanar de Sant Pere.

0: Què conten aquestes campanes? Este toc, per exemple, de què era o a què sona?
1: Ahir, per exemple, estàvem escoltant com estàvem alçant les campanes. Les campanes, abans de voltejar, abans de pegar-li voltes, s'alcen moltes vegades, i sobretot en els puestos que se toca de manera manual, com és així el campanar de Castelló, de la Vila, el campanar del Fadrí o el campanar de Sant Pere del Grau, les campanes s'inverteixen, és a dir, estan cap per amunt, i és els campaners les preparem abans de voltejar. Per això moltes vegades les campanes dretes són senyal de festa, perquè és que estan, perquè vol dir que estan preparades. Per a ser voltejades, o ja que estem en temps de festa. Normalment el temps de festa sempre comença en la vespre de la festa, és a dir, el dia d'antes. I els campaners, sobretot, tenim festa moltes vegades dos dies, el dia de la vespre i el dia de la festa, o sigui que són dos moments que es toca.
0: A l'hora de transmetre el que tu dius, no? i ese llenguatge, la importància de les campanes és vital, però tu creus que la gent encara ho entén? Ha quedat desfasat, s'està tractant de reavivar? Quin pes tenen avui, a l'any 2026, en el món de la IA, en el món de la tecnologia, l'escoltar i ser això tan característic de les campanes?
1: Jo penso que s'està treballant prou i s'està treballant bé a la manera d'aproximar, interpretar, o que la gent pugui interpretar què estem fent en el campanar. No toquem per tocar i abans, sinó toquem per a fer patrimoni. I un patrimoni immaterial. O sigui que jo penso que al final s'està treballant prou bé, de manera correcta, i poquet a poquet la gent està començant o tornant a conèixer molts tocs i moltes maneres de tocar. De fet, en la ràdio o en la mateixa televisió, poquet a poquet, cada vegada tenim més informació, de matèria campanera. O sigui, que jo pense que algo bo s'està fent. Què passa? En la dècada del 60-70, la electrificació va fer desaparèixer tot aquest patrimoni, i ara poquet a poquet s'està tornant recuperant.
0: Pues moltíssimes gràcies, Pablo Solsona i Palazón. Gràcies, i gràcies a tots vosaltres per transmetre tota aquesta emoció en les campanyes. I abans d'anar-nos parlant d'emoció i de patrimoni, una coseta més, perquè n'hi hauran campanes esta mateixa nit, però no mos oblidem que esta vesprada és que tenim també una altra cosa en la plaça Major de Castelló, i si no és que a mi me maten, perquè esta vesprada està el Ball Perdut, i se Ball Perdut, que també és un altre patrimoni que se recupere, parlàvem fa unes setmanes en Alicia Pastor i en esa sintonia del Ball Perdut ens acomiadem. Aixina que totes les coses que tenim que fer esta vesprada i, com sempre, fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve. Tenim un munt de coses el cap de setmana. Gràcies, Rosana.